Acabamos de escuchar a la diputada, la diputada, la diputada, la diputada, la diputada, la diputada, la diputada, la diputada, la diputada, la diputada, la diputada, la diputada, la diputada, la diputada, la diputada, la diputada, la diputada, la diputada, la diputada, la diputada, la diputada, la diputada, la diputada, la diputada, la diputada, la diputada, la diputada, la diputada, la diputada, la diputada, la diputada, la diputada, la diputada, la diputada, la diputada, la diputada, la diputada, la diputada, la diputada, la diputada, la diputada, la diputada, la diputada, la diputada, la diputada, la diputada, la diputada, la diputada, la diputada, la diputada, la diputada, la diputada, la diputada, la diputada, la diputada, la diputada, la diputada, la diputada, la diputada, la diputada, la diputada, la diputada, la diputada, la diputada, la diputada, la diputada, la diputada, la diputada, la diputada, la diputada, la diputada, la diputada, la diputada, la di